0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: A Radio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 3. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les 2, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Donc.
1: Ràdio Abrera, són les 4.
2: Què hora són, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
1: It's not simply a question of getting hot, but a matter of how much heat you can take.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Soy J.C. Argandoña.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto pira't.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera. Són les 6. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 7.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Ya no sonríe más a reclato.
2: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Informa't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: dins de mi.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot en moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però el matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant, i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
2: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà Musicant al Vi amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Valls de Geganters i d'una a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre, a un quart de 10 del matí, es farà una masterclass de cicle outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A les 11 hi haurà activitats per capacitats diverses al Parc de Sant Hilari, i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8, tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre a 2:15 es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: DJ Rufo presenta... Somos maquineros. El programa de máquina de Radio Brera.
6: Somos maquineros.
5: Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy.
6: Porque somos maquineros.
5: Todos los viernes de 9 a 10 de la noche,
6: la máquina se vive en Radio Brera.
5: Somos maquineros con DJ Rufo.
7: ¡Vámonos!
0: Siguis on siguis, Radio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Obrera, amb tu.
6: Ràdio Obrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
3: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
4: Hacemos la conmemoració con dos jambordes, la Carme Claramunt i el Josep Mercader i Llagostera.
3: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
2: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa de Plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà Musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre, a un quart de 10 del matí, es farà una masterclass de ciclo outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A les 11 hi haurà activitats per capacitats diverses al Parc de Sant Hilari, i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 2:15 PM, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàpata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 PM movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 PM amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 PM de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
7: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
7: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Govern central, Sumar i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè no compleix, segons diu el consistori, els requisits legals indispensables. I el jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El butlletí oficial de l'Estat publica avui la retirada forçosa per edat del magistrat als 72 anys d'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Parlem també d'agricultura, i és que les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el govern en un comunicat. I no deixem de parlar d'agricultura perquè avui arrenca una nova edició de la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra a Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental. Ens ho explica des d'allà, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
3: Entre avui i demà hi haurà més de 50 parades, moltíssimes activitats durant els dos dies i també inclouen més propostes pels més menuts i el ja tradicional concurs de carbasses i fruits gegants amb l'entrega de premis el diumenge a 2:15 del migdia. Més enllà d'això, un dels plats forts d'enguany torna a ser el show cooking d'avui la tarda amb Jan Fargas, cuiner de les voltes i col·laborador al Tot es mou de 3CAT. Dani Fonoll, president de l'entitat Amics de la Carbassa, ho explica.
4: I el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més em farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo.
3: Tot plegat en una fira que amb els anys ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor.
2: I en els esports, en futbol, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Totes dues a la primera meitat del partit, els gironins s'han col·locat provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 6:45 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Valls de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre, a un quart de 10 del matí, es farà una masterclass de ciclo outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A les 11 hi haurà activitats per capacitats diverses al Parc de Sant Hilari, i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre a 2:15 PM es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàpata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 PM movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 2:15 PM amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 PM de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
9: ¿Qué horas son, mi corazón?
10: Hora 23.
11: Te lo dije muy clarito.
12: Permanece a la escucha.
13: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
10: Hora 23.
13: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
10: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
13: A Ràdio Abrera, Hora 23.
14: Ràdio Reloj.
15: 12 de la noche en La Habana.
14: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
15: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
16: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
17: It's gonna be a lonely night.
18: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
19: Radio Abrera, Radio Abrera,
20: la radio del cap de setmana.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Néstor Tassun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
3: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la RetroLAN, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Harare o Shinshan. Pep Martorell és president de Palamós Tecnofan.
4: La gent que composa l'associació són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran. Des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual, amb realitat virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar a qualsevol, de qualsevol edat.
3: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
2: I acabem amb els esports en futbol. Ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek a la primera meitat. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà Musicant al Vi amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 2:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Valls de Geganters i d'una a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre a les 11 hi haurà activitats per capacitats diverses al Parc de Sant Hilari, i a l'Escola Ernest Lluch de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 3:15 movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. i fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
9: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
12: Hola, soy J.C. Rambo.

0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: El cap de setmana passa amb nosaltres. El cap de setmana passa amb Ràdio Obrera.
1: Hey, Ma, what's poppin'? Yeah, you good?

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12 us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a la informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament, posteriorment, després de ser robada. Marxem ara fins a Canet de Mar, al Maresme, que retorna al segle XIX durant tot aquest cap de setmana en motiu de la Fira Mercat Modernista. Enguany, la temàtica central girarà al voltant de la gastronomia. Ens ho explica des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
3: Tant avui com demà, carrers i places del municipi es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història de la vila, com ara el castell de Santa Florentina. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
4: De fet, estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre.
5: Sí.
4: S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure, doncs, encara al passat, podríem dir, dels propis modernistes.
3: Des de l'organització animen els assistents a vestir-se d'època per fer una immersió plena a l'època modernista.
2: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Doni Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I encara en futbol, la selecció espanyola debuta avui a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a partir de 8:45 contra Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
6: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Sempre hi ha qui ha dit que pel que fa al patrimoni cultural, a Abrera no hi ha res, res més lluny de la realitat. Des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us agraïm que seguiu escoltant fidelment aquest programa mensual de Ràdio Abrera, on diem ben clar i català que a Abrera sí que hi ha res. Us parla Gerard Videgain i Figuerola, que en sóc, podríem dir, el mestre de cerimònies. El Pont dels Francesos d'Abrera està emplaçat al sud del nucli antic del nostre municipi. Concretament, en el punt on el Camí de les Mates continua cap al sud al carrer Nou i travessa el torrent Gran d'Abrera. Se'l relaciona amb la notícia històrica de la retirada de les tropes franceses després d'una de les batalles del Bruc, el juny de 1808, en què van perdre els francesos un canó en travessar un pont falsejat, segons sembla, pel vicari d'Olesa, Joan Boada, com explica un opuscle militar del juny del mateix any 1808. Segons alguns autors, aquest pont travessava el torrent Gran a la sortida d'Abrera cap a les Mates, que és el lloc exacte on actualment encara hi podem veure i travessar aquest pont. Un monument que està catalogat a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquest pont està vinculat també a l'existència, recordem-ho, del camí ral que passava per la vila d'Abrera en la ruta Barcelona-Lleida-Saragossa ja al segle XIV. Al febrer de 2025, l'empresa Tria de Serveis Culturals d'Arqueologia van dur a terme una campanya d'intervenció arqueològica justament aquí, al Pont dels Francesos, en el marc de la seva restauració i l'adequació de l'entorn. Per explicar-nos aquests treballs d'excavació i la importància d'aquest pont sobre el torrent Gran, tenim avui als estudis de Ràdio Abrera el convidat ideal. Es tracta de l'arqueòleg director de la campanya 2025 al Pont dels Francesos d'Abrera. Benvingut a aquest humil programa, Aitor Aguirre Bengoa i Villarroya.
1: Encantat, merci per haver-nos convidat.
0: Moltes gràcies, gràcies per venir després d'un any, podríem dir, i venir expressament, cosa que t'agraïm moltíssim. És un plaer tenir-te avui com a convidat al programa i sentir en boca teva com es van desenvolupar aquests treballs al pont. Ara en parlarem. A mi m'agrada molt que vingueu els arqueòlegs al programa, m'agrada dir-ho sempre perquè teniu una manera de veure el món diferent, en consonància amb com hauria de ser les coses, no? Lenta, al ritme de la terra. Després em diran sí, però després hem de fer les memòries i tot ha d'anar de pressa i tot és un caos i tot... Sí, ja ho sabem, sí, això. Sí. Però això és una altra cosa que té a veure amb l'administració, que no en parlarem avui. Vosaltres, doncs, treballeu directament amb la terra i, per tant, bategueu el ritme de la terra. En aquest cas, també de l'aigua, com explicaràs ara, que és un cas, doncs, concret que l'aigua hi té molt a veure. Abans de començar per això la conversa, i que entrem en matèria sobre aquest tema d'avui a l'entorn del Pont dels Francesos, us presento breument l'Aitor perquè tothom sàpiga qui tenim a l'altra banda dels micròfons de l'emissora municipal. Suposo que no distaré gens de la realitat perquè em basaré en les notes biogràfiques i de l'empresa que molt amablement m'heu fet arribar a tu i al teu col·lega, en Josep Anton Pérez, a qui també agraïm i saludem des d'aquí a l'emissora. Tot i així, si vols afegir o esmenar res, després ho acabem d'arreglar. Som-hi! L'Aitor Aguirre Bengoa i Villarroya és tècnic arqueòleg de Tria de Serveis Culturals, empresa dedicada a la gestió, recerca i intervenció en patrimoni cultural i arqueologia. Ell va néixer a Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès, l'any 1999. És graduat en Història per la Universitat de Barcelona el 2021, té el màster en Arqueologia Clàssica aplicada per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica l'any 23, i és veí del poble de Moja, a Olèrdola. La seva trajectòria professional se centra en l'arqueologia de camp, participant i dirigint excavacions, controls i prospeccions arqueològiques arreu del nostre país, arreu de Catalunya. Dins de l'àmbit de l'arqueologia, s'ha especialitzat en l'arqueologia de l'arquitectura, amb especial interès en l'anàlisi i registre d'estructures mitjançant la implementació de nous sistemes de documentació com la fotogrametria digital. També desenvolupa tasques de recerca i divulgació del patrimoni, especialment al Penedès, a través de visites guiades, publicacions i projectes d'història local. Forma part del grup de recerca històrica de l'Ateneu Mugec. I aprofitem també ara per presentar en aquesta primera capítol del programa de presentacions a l'empresa Tria de Serveis Culturals, que com dèiem, doncs, és qui va fer la intervenció i amb la qual treballa l'Aitor. Una empresa que, recordem-ho, també ha treballat en campanyes d'intervenció arqueològica a Abrera, en conjunts històrics i arqueològics com el de Sant Hilari d'Abrera ara fa uns anys. Tria de Serveis Culturals, fundada l'any 1997, és una empresa privada dedicada a la recerca, gestió i divulgació del patrimoni cultural, amb especial vinculació amb l'arqueologia. Desenvolupa projectes de naturalesa diversa, des d'intervencions i controls arqueològics preventius fins a estudis patrimonials, mapes del patrimoni cultural municipal, projectes de documentació i divulgació i també visites guiades a diversos espais patrimonials del Penedès. Per posar algun exemple, actualment participa en diversos controls arqueològics al jaciment de Cal Posastre, Sant Martí Sarroca, i pròximament iniciarà treballs d'ampliació i actualització topogràfica al conjunt monumental d'Olèrdola. Aquesta diversitat d'encàrrecs defineix la seva activitat, que abasta projectes tan diferents com el control arqueològic al pont dels francesos d'Abrera, la campanya de juny de 2021, ara en parlarem, i del gener-febrer de 2025, a la qual ens referíem ara, o la realització de mapes de patrimoni cultural municipals, com dèiem, entre els quals també la revisió i complementació del nostre municipi, d'aquí d'Abrera. Bé, ara sí, fetes les presentacions, comencem en matèria. Sempre intentem resumir, perquè és que teniu trajectòries i feines tan diverses que costa, però al final ho acabem aconseguint. Comencem, doncs, en matèria. A veure, primer de tot, parlem una mica del pont dels francesos així en genèric, perquè vosaltres, quan vau arribar aquí, passava una mica com li passa a la majoria de gent d'Abrera, que potser aquest pont no sabien ni què hi era, perquè estava amagat literalment entre la vegetació en un punt bastant bàsicament al final del poble i que costava de veure'l, i a més està vinculat a una llegenda, o sigui que gairebé sembla que aquest pont no hagi d'haver existit mai, no? Perquè com sabem arreu del país, doncs sabem la llegenda del timbaler del Bruc, d'aquest noi de Santpedor de l'Isidre Llussà, que va anar a lluitar a la batalla i va tocar el timbal i va fer espantar els francesos, això ho tenim claríssim, però no sabíem que aquí hi havia aquesta llegenda i que potser molta gent no la té present, aquest pont, com dèiem, que van falsejar perquè els francesos doncs, ja venien de perdre la batalla i a sobre perden el canó aquí, oi? Què en sabíeu vosaltres d'aquest monument?
1: Bé, tot el projecte ve arran de l'Ajuntament d'Abrera, que vol, des de fa més de 5 anys, vol iniciar un projecte de rehabilitació i d'adequació de la zona del pont dels francesos, i clar, el 2021, fins al març del 2021, el pont estava completament embotat de vegetació de canyís i d'altre tipus de vegetació, que literalment es podia observar una mica l'ull central des de les dues façanes, però poca cosa més. Inclús podies estar caminant per sobre del pont mateix, veure les baranes a banda i banda, que eren unes baranes dels anys 80, però literalment pensar que estaves caminant doncs sobre un espai amb vegetació al voltant, però poca cosa més. Llavors, tot això inicia el març del 21, una petita primera campanya de desbrossament amb una visita inicial, una visita que fa Triader Serveis Culturals per, a partir del juny del 21, fer una campanya d'intervenció que va ser molt curta, però va servir per entendre la perspectiva arqueològica que tenia el jaciment i en concret, diguéssim, el monument com a tal. Llavors, clar, partint de la base que no teníem cap informació, la poca informació que teníem venia donat a la llegenda del pont dels francesos, la llegenda que hem comentat ara fa un moment, però per diverses informacions d'historiadors locals no teníem clar exactament si el pont que tenia la llegenda adscrita, si era aquest pont del Torrent Gran, que és el pont dels francesos que coneixem actualment, o era un altre pont que se situava al mig del poble d'Abrera, travessant el torrent del Rector, la riera del Rector, dos ponts que estarien separats per uns 400 metres, 470 metres, una cosa així, però que no, actualment no sabíem exactament si la llegenda transmesa corresponia al del Torrent Gran, que és el que porta el topònim actualment, o aquest del Rector. Llavors, el 2021 el que s'intenta és fer unes petites escales arqueològiques, es van fer fins a 4 a la part del tauler del pont. Llavors, aquestes primeres intervencions sobretot donen informació respecte a que sobre el pont es van fer reompliments als anys 80, que van, doncs, diguéssim, pujar la cota del pont pràcticament un metre i mig. i tot el pont havia quedat enterrat sota tot aquest repujament dels anys 80, diguéssim.
0: Clar, no es veia, però tampoc no, clar, tampoc no es veia ni el perfil, vull dir que per sobre no. Clar, deies aquest possible pont que estés més amunt, no? que s'hagués desplaçat el topònim, això és una de les coses que s'havia de comprovar. Mencionaves doncs el tema de la recerca de historiadors de la comarca, no? que també havíem parlat amb gent d'aquí d'Abrera que deien que fins i tot es podia passar amb carro per sota el pont. O sigui, sempre hi ha hagut com molta literatura i molta memòria oral, no? Arran d'aquest pont. Un pont que un cop vosaltres arribeu ara al 2025, a inicis del 25, aneu rebaixant el nivell i sobretot després de la primera desbrossada que es va fer, el podeu veure, no? Aquest pont per primer cop es veu, no? Una mica passa com va passar fa uns anys també amb el castell de Voltrera, que estava envoltat pel bosc i va ser apartar, podríem dir, el bosc i veure un castell, o veure les restes d'un castell. Aquí passa una mica el mateix, no? Se separa les canyes, tota la vegetació que hi havia, i veiem un pont. Què veiem amb aquest pont? Què ens trobem? Com és aquest pont, diguem, formalment?
1: Clar, en aquest cas, el que vèiem abans de la intervenció aquesta, de la segona intervenció que venim nosaltres al gener i febrer del 2025, el que vèiem era l'ull de la volta de canó amb les dues arcades, façana i façana, diguéssim, i clar, l'ull conservava més o menys un metre, un metre vint, un metre trenta, ara no me'n recordo exactament d'alçada, del qual era l'únic espai que disponia perquè drenés tota l'aigua del curs actual. Clar, veient les característiques del pont, un cop feta la desbrossada del 2021, era impossible que les seves dimensions i la seva volumetria fos exactament aquesta. Quedava clar que a la part baixa del pont, doncs, hi havia hagut un procés de sedimentació molt fort, molt potent i amb molta velocitat, que hauria recrescut el nivell del riu diversos metres, fins que vam poder comprovar que havia crescut pràcticament els 3 metres, inclús una mica més en algun punt. Llavors estem parlant d'una sedimentació d'un ull del pont que, si d'origen podria tindre uns 4 metres i mig, uns 5 metres, s'havia reduït literalment a un metre i mig. Llavors, clar, quan vam fer aquesta neteja de la base del pont, descobrint els estreps a banda i banda, vam confirmar que és possible que hi passés un carro perfectament, perquè l'amplada d'estrep a estrep, l'amplada de l'ull del pont, que ja és pràcticament 5 metres d'amplada, i l'alçada de l'ull, que
0: ho permetria,
1: no? Anem a 5 metres i pico, ho permet perfectament un pas de carro, i al lateral segurament devien tindre un espai, doncs, perquè el torrent seguís el seu...
0: Clar, era un pont molt més alt del que es veu ara. També això, visualment, el que provoca és que sembla que el pont sigui més petit, no? Perquè queda tapat completament per la llera d'aquest torrent, que ara comentàvem, el torrent gran, no? Torrent importantíssim del municipi, però que alhora, doncs, també un dia fa uns anys, ja fa uns anys que estem fent aquest programa, fa uns anys va convidar aquí en Miquel Vives, i ell ens explicava, doncs, que ens parlava dels camins, de la xarxa de camins que ell va estudiar molt bé amb la seva tesi, però també d'aquest torrent que antigament està referenciat com a riu Tort. Clar, pensem que a vegades pensem en torrents o en torrentades com un element on passa l'aigua quan plou molt i quan no està sec. En aquest cas, el torrent gran sempre ens baixa poc o molta aigua, per tant sempre està humit allò, i sempre, però clar, és un fil d'aigua a vegades, no? Però sempre n'ha baixat. Això genera, doncs, que, com deies, no? es vagi acumulant i vagi quedant amagat aquest pont, que gairebé, doncs, no només queda soterrat per totes les capes que deies, que després comentem, a sobre del pont, capes antròpiques, no? Nivells de paviments per fer que aquest pont quedés més estable i fos més alt, sinó per sota també, no? Clar, quan es planteja excavar un pont, quin és l'objectiu? Hem dit que un dels objectius és saber aquest pont de quina època era, quin valor pot tenir a nivell monumental, a nivell arquitectònic, la seva antiguitat, però quina és la voluntat de fer això? O sigui, us heu trobat en altres moments, en altres llocs, on diguin, anem a excavar aquest pont per veure què ens trobem, no?
1: No, en aquest cas, excavar arqueològicament ponts és molt estrany. perquè ja per començar, ponts històrics tenen un procés de degradació i desaparició força acusat. De fet, si parlem de ponts d'època romana, pràcticament a Catalunya no ens en queda ni un. De fet, l'únic que està confirmat de forma precisa, i els paraments ens ho indiquen, és els dos estreps del pont del Diable de Martorell. Vull dir que els processos històrics i hidràulics d'aquestes rieres, aquests torrents i aquests rius han fet desaparèixer molts d'aquestes estructures, i per tant això també és un apunt molt interessant a conèixer i més endavant fer una divulgació d'aquest tipus de patrimoni. I no ens hem trobat mai en una excavació en un pont, per això en aquest cas va ser un repte d'intentar veure quines metodologies exactes implementar, buscar exactament quines zones eren les àrees perfectes per fer sondejos i cales arqueològiques, etc, etc.
0: Com us distribuïu? Perquè clar, és un pont que tampoc és molt gran. O sigui, a veure, és ample, perquè quan era net veus que és bastant ample, no? Però com us distribuïeu? Quants arqueòlegs vau arribar a treballar, doncs, a l'hora, simultàniament?
1: En aquest cas vam ser un equip de tres persones. La direcció va córrer a càrrec del Jordi Amorós, del qual no ha pogut vindre avui aquí, li hagués encantat vindre, però no ha sigut possible. I la codirecció la van fer conjuntament, i també va vindre un tercer arqueòleg per complementar les tasques, que és l'Andrew Kelly, que li dono una salutació cordial des d'aquí. I bé, conjuntament amb l'empresa constructora, que ens donava suport logístic amb el tema del drenatge del Torrent Gran, amb el tema amb la maquinària retroexcavadora, doncs fer les cales corresponents i el buidatge, per exemple, del que parlàvem, de tots aquests afegits dels anys 80 a la part superior del pont, doncs per fer tot aquest buidatge, i amb aquest suport doncs vam poder realitzar una sèrie de cales a l'interior del pont que ens van donar resultats molt positius.
0: Les que podeu fer, parlaves d'aquestes cales inicials, d'aquesta lectura que feu dels murs, de les superfícies, dels diferents nivells que té el pont. Això ens ajuda a conèixer la història d'aquest pont i la seva, diguem, la seva transformació al llarg dels segles, perquè no és un pont que es fes en un moment i quedés ja per sempre igual, sinó que es va anar refent, es va anar arreglant, podríem dir, i modificant en funció de les necessitats que hi havia. Un dels reptes, ara el mencionaves, és el riu, no? El Torrent Gran. Què implica això? Perquè ara parlaves que l'empresa ajudava amb el drenatge, no? L'empresa constructora, l'empresa que feia la reforma de tot l'entorn també, aquest drenatge en què consistia? O sigui, clar, vosaltres treballeu amb sec, no podeu treballar... Un altre dia en parlarem d'arquitectura subaquàtica al programa, això no sé com ho farem, perquè aquí a Brera encara no n'hem fet, però és una altra disciplina. En aquest cas vosaltres no fèieu subaquàtica, però teníeu allà un patatal, podríem dir, com ho fèieu?
1: En alguns casos ens trobem amb intervencions que agafem el nivell freàtic i ens trobem amb aquests problemes, però clar, una cosa és el nivell freàtic que va portant una miqueta d'aigua de tant en tant o humitat, i en canvi aquí teníem un torrent que és això que parlem, tampoc no portava un cabal hidràulic molt important, però suficient per no poder fer tot el buidatge de la part interior la part interior de la volta, no la part interior de l'ull del pont.
0: I ara fa un temps, i recordo que va ploure més.
1: I a sobre, al febrer, vam tindre algun episodi de pluja, perquè nosaltres havíem, des de l'empresa constructora, s'havia construït una espècie de dic doncs per anar frenant una mica l'avinguda forta de l'aigua, i a través d'una sèrie de tuberies i un sistema de drenatge, doncs, habilitar la zona perquè es pugui treballar a la part baixa del pont i anar descobrint els estreps, que és el que vam acabar fent. Però en una d'aquestes avingudes nosaltres no ho vam poder observar, però el dia següent, quan vam arribar després de la pluja, vam veure perfectament que el dic que havíem construït, doncs, se l'havien portat al complet, doncs, que potser va ser una avinguda fluixeta, però vam tindre aquests problemes, sí.
0: Es va omplir, diguem, i va cedir, no? Clar, són problemes que això amb altres jaciments, o amb la majoria de jaciments, podríem dir, no us trobeu, i que aquí vau haver d'anar convivint amb el curs natural del torrent. Bé, fem ara, si et sembla, fem una mitja part. Nosaltres aquí fem una mitja part particular, és una mitja part musical, no fem publicitat. I avui, com que va de francesos la cosa, o de possibles francesos, no patiu que no us posaré en Roger Mas cantant francès, tot i que podria fer-ho, perquè m'estic autocensurant, ja sabeu que sóc gran fanàtic d'aquest cantautor solsoní. Anem avui a un clàssic francès, que soni doncs meravellós tema de l'any 1969, interpretat per Georges Moustaki Lemeteck.

0: Bé, acabem d'escoltar l'Emetec amb la veu de George Moustaki, l'enyorat cantautor, aquest tema que arribà al món el 1969 i que ja s'ha convertit per molts en un himne del segle XX. Seguim conversant ara amb l'Aitor Aguirre Bengoa, arqueòleg, que va estar excavant a inicis del 2025 aquí a Abrera, concretament al Torrent Gran, al Pont dels Francesos. Per això ara doncs escoltàvem en Moustaki, perquè va de francesos avui. Però va de francesos, però no sabem si va de francesos del tot, perquè quines conclusions se n'extreuen d'aquesta campanya? No sé si vau arribar a trobar realment el nivell més antic del pont o realment és aquest moment, esteu encara aquest moment d'acabar de d'esbrinar com podria haver funcionat, no?, tot plegat, perquè podria ser un pont que tingués diferents fases constructives també.
1: Mm-hmm. Bé, us fem una mica de repàs de totes les dades arqueològiques i de totes les fases que hem descobert al pont. Sí que és veritat, clar, tot això ho hem descobert a base de tot el buidatge del sediment de la part baixa del pont, descobrint els estreps, i també a base d'aquests sondejos, d'aquestes cales arqueològiques que s'han fet a la part superior del pont, des del tauler, que ens han descobert una sèrie de dades i fases que s'amagaven dins dels estreps que quedaven completament ocultes. Aquí el que hem descobert és bàsicament, per començar, la gran fesonomia que veiem del pont actualment és posterior a la primera batalla del francès del 1808.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, a partir d'aquesta dada, tot i que des d'un inici no ho sabíem, de fet havíem pensat que la volta de canó podria ser una fase una mica anterior, algun segle anterior al 1808, però al final hem descobert que això, pràcticament tot el que veiem exteriorment del pont és d'entre el 1808, 1820, una cosa així que seria el moment constructiu.
0: O sigui, respondria una mica a la necessitat de fer un pont nou després de que l'antic caigués, no?
1: Exactament.
0: Amb aquesta llegenda possible,
1: exactament,
0: no?
1: Perquè fent aquests sondejos als dos estreps, el que hem detectat és que amaguen l'estructuració d'un sistema d'encaixos per encaixar diverses vigues, fins a un número total de 7 vigues, que constituïen l'antic pont de fusta. Mm. Llavors hem demostrat que a l'interior d'aquests estreps queda guardat un pont de fusta que tenia els estreps constructius amb parament de maçoneria i morter, no, diguéssim.
0: Mm.
1: Llavors, aquest pont és anterior, és el pont que es va destruir, i hi ha una sèrie de dades arqueològiques a través d'aquests encaixos del qual hem detectat capes de carbons, capes robafectades de petits incendis molt concentrats que encaixen a la perfecció amb el que és la llegenda i el falsejament del pont dels francesos perquè hi hagi la caiguda del pont quan va succeir la retirada de les tropes franceses, que més o menys la tenim ben controlada, i això va passar entre les 12 i la 1 de la matinada del 7 de juny del 1808.
0: Llavors, seria la primera batalla.
1: Que és la primera batalla, exacte.
0: Clar, estem parlant doncs d'arquedies, aquests elements que estan cremats, doncs això evidencien una destrucció d'aquest pont, no? I respondria una mica a aquesta... Hem de pensar que això devia ser interessant, perquè aquesta gent venien de perdre la batalla del Bruc, de fugir de la batalla del Bruc, ja van passar per Esparreguera, aquí vaig a lluir una mica, jo sóc d'Esparreguera, lluiré una mica d'esparreguerinitat, Esparreguera els hi vam tirar coses per les finestres amb aquests francesos per acabar-los de fer fora, i llavors va arribar a Abrera i sembla ser que va passar això aquí, no? Aquest pont, clar, comentaves que és un pont de fusta, no? La base de fusta, però no sabem exactament, clar, això és impossible saber-ho perquè la fusta no s'ha conservat, però aquest pont de fusta de quan podria ser, no? Si és un pont anterior, estem parlant del camí ral, un camí que ja té molt de trànsit des d'època medieval i moderna, i segurament un camí que ja anteriorment també, si existia aquest camí, o molt a la vora, n'hi devia haver algun, perquè tenim documentades restes romanes a Sant Hilari, sense anar més lluny, i com deies abans, el pont del Diable de Martorell també és romà, o sigui que entremig ja devia d'haver alguna via de pas, no? Com es pot esbrinar? Potser a través més de les característiques del pont concret aquest que deies de fusta, de quina època podria ser, o teniu més que res hipòtesis? O sigui, sabem de quan és el pont nou, el pont actual, mm-hmm. però els anteriors com es pot acabar d'afinar, si és que es pot?
1: Mira, en aquest cas tenim poques dades arqueològiques, sí que en tenim algunes de documentals. Tenim un document del segle XVII que ens dona a entendre que el pont existiria ja en el segle XVII. De fet, les dades documentals del 1808, que expliquen tota la llegenda del pont dels francesos, indiquen que el pont de fusta estava molt humitejat i textualment citen que estava molt degradat i que era molt vell, molt antic. Les fonts citen textualment la paraula antic. Llavors, nosaltres hem descobert aquesta fase del pont de fusta, però dintre de l'excavació arqueològica hem deduït que per sota del pont de fusta tenim una fase encara anterior. Per tant, tindríem dos ponts anteriors al pont actual, diguéssim. Llavors, datar aquestes fases ha sigut impossible perquè no han aportat material arqueològic aquestes dues fases. Llavors, el que es va decidir el 2025, al febrer, és extreure dues mostres d'aquestes dues fases anteriors, dues mostres de morter, del qual, a través d'una tècnica, que és la tècnica de la lluminescència, doncs realitzar la datació absoluta d'aquestes dues fases per veure... Mm-hmm. Més o menys intuïm que serien fases, doncs, això, del segle XVI, XVII, potser principis mm-hmm. del XVIII, però sabem que aquestes fases són molt anteriors al 1808, està clar.
0: Mm-hmm. Molt bé, s'està doncs a l'espera d'acabar de tenir aquests resultats per acabar d'afinar. Deies de material arqueològic, clar, material arqueològic que pugui sortir associat al pont pot ser ceràmica, entenc, no? Pot ser qualsevol tipus de material que us pugui indicar, no? Alguna època en concret. Què és el que més us ha sorprès de tot el que vau trobar o de la feina que vau fer aquí en aquest pont?
1: Sí, mira, en general va donar moltes sorpreses. Una d'elles va ser la troballa d'aquests encaixos i veure exactament com s'organitzava el pont anterior al 1808. Però també va sorprendre, ja parlant del pont del 1808, el pont que veiem actualment, vam descobrir els ampits, les baranetes de salvament de les dues façanes
0: que no es veien,
1: no es veien de cap manera perquè estaven tapades doncs, per aquests repliments dels anys 80 i vam descobrir a cada cantonada de les quatre cantonades d'accés al pont els salvacarros per si un carro es desviava una mica de la seva traçada doncs poder-lo dirigir que no anés directe doncs, cap al buit o tingués un accident, no? Doncs aquesta descoberta concreta, però una encara més interessant és el paviment del tauler que vam trobar. Les escales arqueològiques que vam fer van documentar una sèrie de paviments per sota que ens indica totes les calçades que s'han anat construint en el pont des del 1808 fins a principis del 1900. Llavors són una sèrie de capes de paviments, que no és l'asfalt que coneixem avui en dia, és un sistema macadam que se'n diu, que està fet a base de saorres, pedres, barrejades amb calç i morter molt, molt feble, i són els paviments en els quals rodaven els carros al segle XIX. Mm-hmm. Clar, n'hem trobat fins a quatre paviments, per tant, indica una sèrie de reformes, reformulacions d'aquests paviments.
0: Que podeu anar veient les diferents reformes i millores que es anaven fent en el pont i per tant, també s'entén en el camí. Perquè el camí suposo que també devien fer reformes, una mica com passa ara amb les carreteres, o com ens agradaria que passés més a vegades amb les carreteres, perquè n'hi ha algunes que estan una mica fetes caldo i no sé si n'hi ha tants de nivells de reparacions a vegades, últimament. No sé quina feina, la feina que us volia preguntar ara és la feina del final, no? Un cop ja heu acabat d'investigar, de descobrir tot el que teniu documentalment, físicament allà, arqueològicament en el pont, tot aquest pont no és un monument, encara que sigui una excavació arqueològica, no és un monument que després es farà visitable i tot plegat, sinó que ha de seguir sent un pont. És a dir, no se li ha canviat l'ús. La intervenció, al contrari, era per permetre conèixer-lo, però seguint que fes funció de pont. Com es retorna a aquesta fase? És a dir, com es recobreix, què es recobreix i de quina manera aquest pont? Ara, si anem, veurem doncs, que hi ha una mica més de pendent per arribar fins al pont, perquè, com deia, s'ha hagut de rebaixar aquest nivell, no? Arribem, passem pel pont i ens hem de tornar a pujar. Però quina és la intervenció final que vau fer per poder per poder cobrir un altre cop i donar-li ús en el pont.
1: Llavors, en aquest cas, un cop fetes aquestes cales arqueològiques, el que es fa en aquesta intervenció és un tractament de restes, en aquest cas una cobertura definitiva. Llavors, el que fem en aquests casos és fer una primera capa de cobriment amb malles geotèxtils, que el que fan és separar les restes ben conservades del rebliment que fem nosaltres per tancar doncs, aquestes cales arqueològiques. Llavors, per sobre, doncs, es posa aquest rebliment, del qual es fan una sèrie de capes compactades doncs, perquè el pont no perdi cap tipus d'estabilitat, i a partir d'aquí doncs, s'extrapola tot a la cota d'aquest paviment que parlàvem fa un moment i del qual ha quedat descobert de tots aquests rebliments dels anys 80, i per això s'ha de fer aquestes dues baixades a banda i banda per accedir al pont. Llavors ha quedat restringit a l'accés a vehicles, doncs perquè el pont tampoc no tenia una adequació i una

0: fins i tot l'estem titllant de monument, no? Perquè és important, doncs, que com el definiries tu, aquest edifici, com quin és el seu valor, no? Si és que podem defensar-ho d'alguna manera concreta, no? Com ho podríem explicar, això? Aparentment és un pont. És la, en el fons, també, pensant una mica, és la porta d'entrada d'Abrera, també, aquest pont. O sigui, ens dona un accés al nucli, és sempre estat al mateix punt, i també a nivell simbòlic jo trobo que té un interès, no? Perquè penses, per aquí han passat tota la gent que entrava al nucli d'Abrera, una mica com ens passa amb el barri, amb el carrer del Rabato, no? Que molta gent passava per allà perquè allò era l'antiga carretera i l'antic camí ral, i és on es van fer els hostals i tota la història d'Abrera, segle XIX i XX. En el cas del pont dels francesos és una història que una mica història paral·lela, no? Però anterior, no? Ens passava tothom per allà i tothom bé veia fer aquella giragonsa per baixar des de les mates fins a arribar allà, i a partir d'allà ja anaven rectes cap a Abrera. O sigui que això, si estàs allà, tu pots arribar a imaginar, no? Com havia
1: clar,
0: estat.
1: És que hem d'entendre que el pont dels francesos és el traçat de la Nacional 2 des de finals del segle XVIII i fins ben entrat als anys 20 o 30 del segle XX. Per tant, pràcticament uns 140-150 anys d'història sent el traçat principal de la Nacional 2. Vull dir que això ja t'indica la de personatges històrics, no? o habitants del poble que en el seu moment havien transitat dia a dia com si fos l'actual, doncs, l'actual A2 o la P7 o la carretera que sigui, no? Això ja li dona un valor patrimonial molt interessant, però també hem de tindre en compte que els ponts són estructures molt vulnerables perquè estan, doncs, construïdes en situacions i en àmbits de risc hidràulic.
0: Això et anava a dir. Estem en un ple procés de canvi climàtic, encara que hi hagi alguns que diguin que no, però també costa una mica de creure com ho poden argumentar, aquest fet que no, perquè és evident. Canvi climàtic ens afecta i va afectant, i cada cop ens afecta de maneres més brusques, no? Quin perill pot suposar pel pont dels francesos? Estem parlant d'un torrent, com dèiem abans, que és un torrent que de cop es pot omplir i pot baixar una quantitat d'aigua importantíssima. Abans, fora d'antena, em comentaves que el pont té una característica que potser el pot salvar, no?
1: Bé, és el que diem, tots aquests ponts tenen el seu perill. Coneixem molts ponts destruïts històricament per riuades importants, com el pont del Diable de Martorell que parlàvem, però és que també els ponts tenen un enemic en comú, que són els conflictes i les guerres, perquè coneixem molts ponts destruïts en èpoques molt recents, en concret a la Guerra Civil. El 39 aquí es van volatilitzar molts ponts, no? Vull dir que tenen aquesta perillositat, i en aquest cas el pont dels francesos també, en estar al torrent Gran d'Abrera, doncs té aquest perill de grans riuades que col·lapsin l'estructura, sobretot si riba amunt, doncs el torrent es manté força net i tal, doncs anirà molt millor per no crear taps de branques que han canyissat, elements vegetals que facin un tap a l'ull del pont. Però sí que és veritat que el pont dels francesos, com que el pas d'aquests últims segles ha fet que la cota, diguéssim, de la riera del torrent ha pujat fins a aquests 3 metres i mig que dèiem, l'ull ha quedat tan empetitit que és possible que una gran riuada que taponi aquest ull, o que encara dreni per aquest ull, però a la resta del curs superi la part superior del pont, i per això també hem destapat tots els rebliments dels anys 80 superiors per donar un marge de crescuda com si fos una presa que drena per la part superior.
0: Llavors alliberes força, no? Diguem, i passa per sobre l'aigua, travessaria el pont, evidentment, mentre baixi l'avinguda no es podria travessar el pont, però això fa que relaxi una mica la força que empeny per l'ull del pont. O sigui que, en el fons, hi ha també, fins i tot deu estar prevista així, potser en la seva construcció, deies, a principis de segle XIX, potser ja també van pensar de fer-lo ben baixet per si passava això, no? A vegades les coses es pensaven abans, ara no tant. però abans es pensaven una mica també, i potser ja havien vist alguna avinguda i van dir, si hem de fer un pont nou, no el fem molt amunt, no sé.
1: En aquest cas no ho sabem.
0: No ho sabem,
1: no sabem si la mida del pont queda condicionada als ponts més antics del segle XVI o XVII o de quan siguin, i no ho sabem. El que queda clar és, i des del mes de febrer que vam fer la intervenció de 2025, va quedar clar que les dimensions del pont sí que són més grans de les que veiem actualment.
0: T'ha fet a consciència, diguem, no? No sé si per acabar la conversa ens voldries explicar en què esteu treballant, perquè com dèiem abans no només esteu excavant ponts, de fet és una rara avis excavar un pont, no? Però esteu en altres projectes, si en voldries destacar algun, no pareu, o sigui, que si us anem seguint veiem que sempre esteu en diferents llocs. On esteu ara?
1: Mira, fem amb el tema d'intervencions arqueològiques preventives, en fem vàries. Ara, els últims mesos, estem tenint força demanda a Sant Martí Sarroca, al voltant de la vila romana de Calposastre, que és una vila romana del segle I després de Crist, que té restes d'un monument ibèric que es va destruir en època romana i va quedar segellat dins d'uns retalls d'amortització, i es van tirar aquests fragments del monument ibèric en el seu interior, i es tracta de l'únic monument ibèric que s'ha trobat a Catalunya, per tant té la seva rellevància. Llavors, en aquest jaciment, al voltant de la vila romana, s'estan duent a terme una sèrie d'edificacions, i anem a fer els controls arqueològics respectius, doncs, per determinar si hi ha continuïtat d'aquesta vila romana, i en alguns casos doncs han sortit restes corresponents. També fem, per exemple, aquesta setmana també fem altres projectes des de l'empresa Aigües del Segarra-Garrigues, que porta la construcció del nou rec del Segarra-Garrigues, doncs fem una sèrie de prospeccions prèvies a les àrees on s'han de veure afectades per aquestes obres, per aquestes canalitzacions, i doncs fem prospeccions superficials, visuals, per determinar si aquestes obres doncs tindran incidència en el patrimoni cultural, ja siguin jaciments arqueològics, paleontològics, elements arquitectònics o elements etnològics, com poden ser barraques de pedra seca o murs de pedra seca.
0: Sí, m'agradaria aprofitar que deies això dels controls arqueològics, reivindicar i aplaudir la feina que feu els arqueòlegs, i sempre no ens cansem de dir-ho en aquest programa. A vegades, quan es fan controls arqueològics, quan hi ha obres, sempre la llei obliga que hi hagi un arqueòleg que miri, no?, mentre es fa l'obra, per si surt alguna cosa, així dit de manera banal, si surt alguna cosa. Els arqueòlegs no poseu pegues a que no es facin les foques, al contrari, el que feu és preservar el passat, i un passat que en el fons unes restes que són patrimoni de tots, per entendre el passat de tots, també dels que fan les obres, també dels que les paguen. Llavors això és important de dir-ho, que sembla que a vegades els arqueòlegs aneu a fer nosa, sobretot en llocs on es fan obres com a tot arreu, i hi ha una forta tensió arqueològica, perquè són ara mateix, no?, aquests dies que era festa major a Tarragona, Santa Tecla, doncs clar, Tarragona, la que fas un forat, passa com a Roma, no?, surt de tot. I els arqueòlegs han de controlar això. No és que els arqueòlegs no vulguin que es facin obres, no sou enemics dels paletes, ni molt menys, al contrari, és una feina complementària i necessària, volíem dir-ho també. Bé, doncs, moltíssimes gràcies per venir aquí al programa, Aitor Aguirre Bengoa, arqueòleg de Tríade Serveis Culturals. Ha estat un plaer conversar aquí amb tu.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos i per xerrar una mica sobre el pont dels francesos i la seva història.
0: Moltes gràcies, ha estat un plaer. I bé, doncs sapigueu que els oients teniu aquesta conversa enregistrada, ja forma part també del podcast de Ràdio Abrera, del Patrimoni Sonor d'Abrera, així de fàcil. I ja ho sabeu, si voleu recuperar aquest episodi sencer, ho podeu fer al podcast de Ràdio Abrera. I si us quedeu amb ganes de més, el podeu recuperar en qualsevol moment, l'episodi que vulgueu de les temporades anteriors, amb arqueòlegs i amb altres professionals d'altres disciplines també. Som aquí des del 2019, envellint com el bon vi, i aquí seguirem, esperem, sempre ben acompanyats, si la Moreneta i el déu egipci Ra volen. Però com sempre diem, s'han de posar d'acord, si no, no val. Moltes gràcies també al Xema des del control tècnic, i gràcies a tothom un cop més per escoltar-nos. En nom del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us parla, com cada mes, Gerard Videgain i Figuerola, I aquí ens retrobarem, si ho voleu, el mes vinent per afirmar novament en antena que a Abrera sí que hi ha res. Salut per tothom.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'aplicació de Ràdio Abrera, que us podeu descarregar de manera gratuïta al vostre dispositiu mòbil.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret de l'habitatge per evitar desnonaments i que no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, també es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. I aquesta nit, una de les caminades més participades del Mollet del Vallès, la caminada nocturna de Gallecs. L'organització denuncia un any més les no inscripcions de molts dels participants en aquesta marxa. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: La 24a caminada nocturna de Gallecs tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb un recorregut d'11 quilòmetres que passa per l'espai natural protegit de Gallecs. Josep Soler, del Club Muntanyenc Mollet, ha explicat que any rere any l'entitat topa amb el mateix problema. Gairebé la meitat dels participants fan la caminada sense pagar la inscripció. Els props de 1.100 caminants inscrits s'hi afegeixen unes 800 persones més que s'apunten a la marxa sense inscriure's, amb el perjudici econòmic que això suposa per l'organització.
4: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure.
3: La marxa finalitza al centre de Mollet amb una botifarrada popular.
2: Tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Girona per 2-0 davant l'Albacete.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa de Plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al vi amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 6:45 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 8:45 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 9:45 es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 3:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Twitter, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102, o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
3: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
3: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
1: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
3: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols als íprims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
1: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
3: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
1: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0, gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa de Plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Vi amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 9:45 es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 3:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Obrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Remember, sonido hard y todos los estilos. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Obrera. Somos Maquineros con DJ Rufo. Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
1: Marquem la diferència. A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara, Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carmen Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest divendres un jove de 19 anys acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, furt d'ús de vehicle i conducció temerària. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan els agents van detectar una moto a la zona de Font del Rei que circulava sense claus, fet que indica que podria ser robada. En veure els agents, el conductor i el passatger van abandonar la moto i van fugir corrents. El conductor va escapolir-se, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i dos agents van resultar ferits lleus. D'altra banda, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que omplirà el pati de Vila Paquita de música, gastronomia i cultura valenciana. El vermut i la paella popular han estat alguns dels protagonistes d'una trobada que també ha servit per compartir i reivindicar aquesta cultura. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, el pati de Vila Paquita ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que reivindica la cultura valenciana a través de la música i la gastronomia. La jornada ha començat amb un vermut amenitzat amb música en directe que ha reunit famílies i participants en un ambient festiu i distès. Així valoren la celebració des de l'organització.
5: És una jornada festiva, que tothom està convidat, a un nivell gastronònic,
6: cultural, musical.
5: Sí, i és una jornada de passar-ho bé i ser comunitat.
4: Després del vermut, la jornada ha continuat amb una paella popular en una trobada que busca mantenir vius els vincles amb la cultura valenciana i convertir la gastronomia i la música en espais de comunitat.
2: És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 2:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 8:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar a totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
7: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
7: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 2:15 PM, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 PM movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
7: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 2:15 PM amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
7: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 2:15 PM de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
8: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
8: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
10: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera. Tenim la fórmula perfecta per gaudir del cap de setmana, amb la millor música i la informació que més t'interessa. Ràdio Abrera. 24 hores, 7 dies, amb tu.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen Mas. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojenc de Mojol, al Penedès, torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Mojatast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església, des de Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
4: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Crom Acústics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mojenc.
5: Sí que ja vam millorar o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no? A la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtica aquesta plaça, el seu fanal, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no? Que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que, en principi, no ens plantegem un altre lloc.
4: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
2: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 6:45 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats del Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacar, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluc. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluc, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 2:15 PM, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 PM movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 PM amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats: al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda a les 5 un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre, els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 PM de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
8: ¿Qué horas son, mi corazón?
9: Hora 23.
10: Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
14: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
15: Paso el cap de setmana a Radio Abrera. A Ràdio Abrera,
16: Fórmula 107.9.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
0: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Organitza Ajuntament d'Abrera.
0: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 8:45 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa de Plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 6:45 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 8:45 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacar, tallers al rebost d'artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:45, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
7: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Radio Obrera, la música que t'agrada.
4: Como le digo al corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
4: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar sent un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Barresca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre, que dona inici a la temporada tardo-hivern del Patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
2: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Vall de Geganters. I d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacats, tallers, el rebost artesà i d'espelmes, exposició i tas dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 3:15 movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. En marxa des de fa mitja hora la manifestació del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol de Madrid i en altres punts de l'estat espanyol per exigir al govern central que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, el lema és ni una Mari Carmen más. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel mateix sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. A tot això, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres aquest dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. A tot això, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres aquest pròxim dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores i la jornada de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
3: Un dissabte on la calor ha quedat molt més frenada, molt més continguda a l'interior de Catalunya, i és que veníem d'un divendres amb una màxima de 37 graus. Doncs bé, avui els valors de les màximes han quedat clarament per sota dels 35 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Vinebre. Amb una tarda que hem tingut el pas de molts núvols als íprims, el creixement d'alguna tímida nuvolada al sector del Pirineu. I demà diumenge acabarem la setmana ja amb inicis de canvis. Ja a primeres hores del matí tindrem nuvolositat ben compacta tot el litoral i el litoral català, que pràcticament ens acompanyarà durant tota la jornada. A l'interior, pas de núvols als íprims, i a la tarda, creixement de moltes nuvolades, sobretot al Pirineu, on podríem tenir les primeres precipitacions. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'avui dissabte.
2: En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està absolutament garantida. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 2 quarts de 7 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 2 quarts de 9 hi haurà concert de versions en català amb Filferro, i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Vall de Geganters. I d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacar, tallers, el rebost d'artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:45, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats: al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda a les 5 un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
10: Big Friday on Air.
11: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
10: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
12: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
13: T'agrada la bona música?
14: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides. Una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home de ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers. I un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Dissabte 26 de setembre, de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11 començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar a totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dissabte 26 de setembre i a l'Escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts. Diumenge 27 de setembre a 2:15 es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 movicor, a les 6 step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats: al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, en

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema "Ni una Mari Carmen més". La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF de velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal, i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: my lady.
1: És el mejor vídeo que tinc.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
3: però l'alarma segueix sonant.

0: toca.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre del Madrid aquesta tarda i vespre amb el lema "Ni un americarmen més". La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar, de fet, ha amenaçat a implantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi i residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. A tot això, la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Moment de parlar de cultura. La nova porta de l'infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè fa una estona al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada, dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha ocupat pràcticament tot el tram central d'aquesta noble avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams abans que el foc ressaltés tot el muntatge, i és que s'ha fet amb prop d'un miler de representacions de parts del cos, com ara braços, peus, torsos i cames. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones, entre seguidors barcelonins i també turistes. D'altra banda, parlem també de cinema, perquè la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74è Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Concha de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara. El nom propi de la nit, però, ha estat el de Mike Leigh i el seu manifest en defensa dels serveis socials públics Tender Loving Care, un film que s'ha erigit amb la Concha d'Or, a més de rebre l'estatueta a millor guió i millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn. El curtmetratge Ningú Borda, una producció de l'ESCAC dirigit per Julia Colwell Serra, ha estat distingida amb una menció especial de la secció Nest. D'altra banda, en plana de successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge que Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut sobre la una, el número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades: un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat Sa i Estalvi un gos. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com.